0: recuerde. Sea bueno con los demás. Pase un buen fin de semana. Tenga cuidado. Que el Señor lo ve todo. No se piense que usted se esconde en una esquina. No, no, ahí está el Señor también. Pórtese bien. Y sobre todo disfrute. Y escuche la radio. Eso sí que quita el sentido, esta radio mía, Cope, madre mía. Lo que quiero es este micrófono azul. Y a usted también. Que pase un buen fin de semana, que llega ya Pilar García la Granja. Un beso.
1: ¿Quieres contarnos algo?
2: Escribe Alberto Herrera.
1: Busca Herrera en Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
3: En la ciudad es como un pez fuera del agua.
4: Por fin lo he cogido.
3: Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
4: Ya me has oído.
3: La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
5: Hola Paco, que me han cancelado la Reu y me voy al súper del Corte Inglés, que no hay detergente y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selección tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
6: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
7: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.
8: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
9: Llegamos a las 12.50, 11.50 en Canarias, momento de su COPE más próxima.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana. Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaròs.
2: Estar informado.
10: Así continuem, salutacions d'Alberto Marco, que un divendres més vol anar a disfrutar de la companyia de Suni López Fibla, de la CAP de Comunicació, de la Cooperativa Agrícola de Benicarló, i avui que crec que també a donar-li un poquet d'ànims perquè no sé si tindrà el cara al cap atabalat de tantes xifres, de tants números dels que se van parlar ahir a l'Assemblea General Ordinària de Beniord. Suni, què tal? Bon dia.
11: Bon dia. Els números d'ahir i tot el que significa la preparació d'un acte tan important per a una cooperativa com la nostra, com és fer eixa assemblea anual en la que es presentaven els comptes, per tant, lligats a un informe anual. I també dir-te i avançar-te que vam presentar la nova marca, la renovació de marca de Beniord i un nou catàleg. Però anem a pels números, que és el que importa avui, veritat. Doncs mira, l'assemblea la celebravem com és habitual en les nostres instal·lacions del polígon El Collet i ens va permetre un any més compartir amb les persones sòcies un balanç molt positiu de l'exercici anterior, és a dir, de l'any passat, 2025. Dir-vos, a modo de titular, que això ens agrada molt als periodistes, Beniord ha assolit un nou rècord de facturació amb un volum de negoci de 55,7 milions d'euros, el que suposa un creixement del 5,4 respecte a l'any anterior. Eixe seria el titular fonamental que ens quedem de l'assemblea d'ahir. Són unes dades que ens animen a continuar treballant, per descomptat, en la línia que hem marcat. Ser una cooperativa cada vegada més professionalitzada, més diversificada i arrelada al territori.
10: I sobretot que s'assenta a Beniord a dia d'avui dins d'aquest top, podríem dir, de la cooperativisme agroalimentari valencià, Juni.
11: Doncs sí, estem des d'aquest quadre importantíssim, com tu dius. Traduïm això 55,7 milions d'euros en què ens situem en la cinquena posició de les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana pel que fa a facturació. És una dada importantíssima, però sobretot és el reflex d'un treball constant i compartit.
10: I un treball que té moltes àrees, però en aquest cas, si entrem en el que és el cor de la cooperativa, n'hi ha una que és el principal motor, encara que és l'àrea hortofrutícola.
11: Doncs sí, anem a repassar-les, perquè precisament en l'àrea hortofrutícola, durant el 2025, l'activitat d'aquestes dues àrees, que inclou l'àrea de cítrics i la d'hortalisses, va arribar a un volum total de comercialització de gairebé 57.000 tones, com diem, de fruites i hortalisses. D'aquestes, gairebé 37.500 tones van correspondre a cítrics i de 9.500 a hortalisses. Són xifres que consoliden Beniord com un operador hortofrutícola de referència, amb capacitat per a donar resposta tant als clients nacionals com internacionals i també a definir una estructura preparada per continuar creixent.
10: I ja veiem que per dades de producció hi ha comportament molt destacat dels cítrics.
11: Doncs sí, els districtes han registrat una evolució molt positiva, podríem dir, perquè han tingut un creixement del 14,86 respecte a la campanya anterior. Dir-vos que la taronja ha sigut el cultiu de major volum i el 95% de la producció s'ha destinat a l'exportació i a la gran distribució. I els principals destins de cítrics, us ho pregunteu, doncs han sigut Alemanya, Polònia i la República Txeca, entre d'altres. A més, aquesta evolució també s'ha vist reforçada per la inversió de 1,5 milions d'euros en dues línies de calibrat i una línia contínua de precalibrat de fruita que han permès millorar en un 10% els temps de producció interna.
10: Això en quant als cítrics, les hortalisses, en canvi, una campanya que ha sigut un poc més ajustada.
11: Doncs sí, en aquest cas ha sigut més ajustadeta, però tot i això Benihort ha mantingut una oferta àmplia i constant, que és el que ens interessa, poder servir als nostres clients i, com diu el nostre eslògan, doncs, donar-los confiança tot l'any. Dir-vos en aquesta àrea que la síndria ha tornat a liderar el volum amb 5 milions de quilos comercialitzats, seguida dels enciams, la patata i la carxofa, entre d'altres productes. També cal destacar que en aquesta àrea l'exportació ha representat al voltant del 32%, amb Polònia i França com a principals mercats internacionals. I a més, continuem avançant en una línia estratègica molt important en aquests moments, que és la producció pròpia a través de la nova àrea de cultius.
10: I l'àrea de cultius i els cultius propis, que justament ja s'han marcat i s'han destacat en l'Assemblea com una de les claus del futur.
11: Sí, això va marcar el nostre director general Javier Rillo. Va explicar molt clarament quines són les tres grans línies estratègiques que han de permetre a Benihort tindre un desenvolupament sostenible i sostingut en el temps. D'una banda, l'estabilització de l'oferta mitjançant la integració vertical de cultius propis, com doncs, explotant finques en règim d'arrendament. D'una altra, la certificació Global GAP a nivell general. I, finalment, les aliances amb grans operadors de segon grau que ens permeten negociar amb la gran distribució europea des d'una posició de força. En el cas dels cultius propis, que com veieu, i tu també molt bé dies, és la clau, el futur que destacàvem en l'Assemblea, doncs és prendre el control directe d'aixes finques agrícoles que el que fa és ajudar-nos a assegurar un volum mínim de processat per al magatzem. També a mitigar el problema del relleu generacional, a homogeneïtzar la qualitat del producte i, en definitiva, aplicar agricultura de precisió a gran escala.
10: Doncs molt interessant el que se va poder comentar i analitzar ahir a l'Assemblea de Benihort. Tenir les xifres espectaculars, tops.